0: Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats, al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de Fires i Mercats, l'antic Mercat del Dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí, baixa el grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts, des de les 9 del matí fins a les 2 i mitja de la matinada. O també en el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudis d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament de Castelló.
1: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
2: Descobrint la comunitat amb la Generalitat Valenciana.
3: La tradició del mantó de Manila a Carlet és un dels senyals d'identitat més elegants i arrelats de la Ribera Alta. Aquesta joia tèxtil, brodada a mà en seda, adquireix el seu màxim protagonisme durant les festes majors de setembre, especialment en la tradicional i multitudinària Verbena del Mantó, on les veïnes llueixen amb orgull peces de gran valor històric i artístic. A Carlet, el mantó no és un simple accessori, és un llegat familiar que es transmet de generació en generació, de mares a filles, com un tresor de valor incalculable. La manera de col·locar-lo, el moviment dels serrells i la combinació de colors vius i motius florals reflecteixen una artesania viva que el municipi s'esforça per preservar. La imatge de centenars de dones desfilant amb aquesta peça converteix els carrers en un mosaic de llum, cultura i orgull per la indumentària tradicional valenciana.
4: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Onda Cero, Castellón.

0: de 1 Castellón y Villarreal. Alicia Jox.
1: Ya se lo dijimos ayer que a partir de ayer pues vamos a hablar un poquito del eclipse cada día, una pincelada, tampoco mucho, pero es que estamos en uno de los puntos claves en la provincia de Castellón donde vamos a ser testigos de lleno del eclipse del 12 de agosto y estamos en la cuenta atrás para ese acontecimiento astronómico, el más esperado del verano, y esa cuenta atrás, pues como les decimos, ya ha arrancado, un momento en el que pues el cielo nos va a regalar un eclipse solar que va a atraer la mirada de miles de personas y convertirá a algunos enclaves en puntos privilegiados para disfrutar de este fenómeno con todas las garantías. Uno de esos lugares va a ser Onda. La Generalitat ha reconocido el Castillo de las 300 Torres como uno de los puntos oficiales de observación del eclipse, un distintivo que sitúa la localidad en el mapa de este gran evento y que supone una oportunidad para dar a conocer pues también su patrimonio histórico, cultural y turístico. María Baila, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Onda, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo está orientado? ¿Quiénes son las condiciones amb les que conta el lloc més alt de Onda per a convertir-se el 12 d'agost en un dels principals punts d'observació de la Comunitat Valenciana?
2: Correcte, per això mateix, per ser el punt amb una vista a 360 graus, que és el Castell de les 300 Torres de Onda, no podíem deixar de ser punt oficial d'observatori de l'eclipse del 12 d'agost i la veritat que amb moltes ganes i molta il·lusió hem preparat pues tot un dispositiu amb la policia local, però també amb totes les mesures de seguretat, perquè la veritat que està sent les expectatives han sobrepassat per molt l'organització de l'event. Hem organitzat ja la setmana passada una xarra específica on van vindre més de 300 persones per a explicar totes les mesures de seguretat de cara a veure l'eclipse. La xarra la va donar Elena Santolària, una oftalmòloga de Onda especialitzada per a contar-nos pues que no tinguem que mirar directament en el switch a l'eclipse i tinguem que utilitzar les ulleres específiques homologades. També col·laborem en una activitat amb l'Associació Local d'Art de la Llum, que aquest dia específicament allí també dins el castell tindrà un dispositiu preparat per a treure les millors fotografies de l'eclipse i estarà obert a les persones que ja s'han tret entrada per a poder disfrutar dins el castell les 300 torres d'aquest event històric.
1: Perquè tota l'activitat a partir de quina arrencarà, has comentat que la gent pues, ha comprat les seues entrades per accedir al castell. No sé si ja està completa aquesta entrada al castell perquè suposa que tindrà límit d'assistència de persones, Maria, o encara hi ha temps. A partir de quina hora començarà a haver moviment i què és el que teniu preparat prèviament al que va ser aquest esdeveniment astronòmic?
2: Correcte, l'aforament del castell per a aquest dia és de 1.000 persones. Ja s'han esgotat les entrades prèvies a través dels formularis i que també se van repartir en la xarra que comentava. Però sí que és cert que fora del castell anem a habilitar tota una zona, una esplanada, per a tota aquella gent que no ha pogut entrar a veure l'eclipse des del castell, però que ja han fet l'esforç de pujar a veure'l, pues, el podran

0: fora des de fora, des d'ací, pues, col·laboració amb la policia i també des de l'Ajuntament se repartiran a totes aquelles persones que arriben pues, ulleres fins a fin d'existències, per a també controlar tot el tema de la seguretat i que ningú es tinga que fer mal a la retina. L'horari començarà el dia del castell a partir de les 6 de la vesprada es podrà accedir al, al castell i sobre les 8 i 20, 8 i mitja, que s'espera que passi aquest fenomen, pues ja estaran tots allí dins per a poder veure'l amb unes vistes espectaculars. Justament ahir vam tindre la visita del conseller d'Emergències per a veure pues, tot el dispositiu que teníem preparat per a fer una visita in situ al castell de Centes Torres i es vam quedar tots meravellats perquè, clar, les vistes directament al Montí, que és per on es veurà l'eclipse, són espectaculars i crec que és una cita única per a poder pues, disfrutar-lo dins d'una fortalesa medieval.
1: El Montí, que fa apenes una setmana i mitja, Maria, estàveu patint per ell, per esta zona tan, tan apreciada per els veïns d'Onda, degut a aquell incendi. El pròxim dia 12 la vista o la visió va ser totalment diferent, no? Jo crec que doblement emotiu en este sentit. Cal dir i recalcar, d'ahir la visita del conseller d'Emergències e Interior, Juan Carlos Valderrama, en la jornada d'ahir, perquè la Generalitat ha reconegut la zona del castell de les 300 Torres d'Onda com a punt oficial d'observació de l'eclipse. Comentaves tu que per les condicions d'orientació de la zona, no? Però sou punt oficial, això que suposa per a Onda.
0: Sí, la veritat que estem molt contents, som un dels punts oficials que ha marcat la Generalitat i això de cara al turisme, pues, la veritat que ens fa molta alegria perquè, bueno, nosaltres en agost, bueno, durant tot l'estiu no parem perquè, mira, justament també demà divendres tenim la inauguració de la Fira Medieval durant tot el cap de setmana, que d'ací pues, vos convide a tots a que vingueu a disfrutar dels tornejos medievals que també es fan dins el castell i justament també dos dies després pues, tindrem l'eclipse i la veritat que és un punt molt important i un revulsiu per al turisme d'Onda que vinguen visitants, milers de visitants, també ondenses que vinguin a disfrutar i que estiguin així a Onda, a les casetes, però sobretot no per a que també siga un punt, perquè sí que és cert que des de Turisme Comunitat Valenciana s'està fent molt de reclam de cara a l'eclipse i que Onda estiga ahí dins, el nom d'Onda i de la nostra ciutat pues és molt important.
1: Cal recordar que s'han activat mesures extraordinàries impulsades per el Consell per a 12 d'agost, entre elles recalcar veritat i molt més present que mai en Onda, eixe tancament dels parcs naturals i s'activa el nivell 3 del pla de previfoc en tota la comunitat valenciana, amb la qual cosa suposa que el missatge va per ahir, no? Per a aquells que s'apropen a zones com Onda, no? Rodejats de natura, respecte i sentit comú.
0: Correcte, la veritat que nosaltres des de l'Ajuntament estem molt agraïts en tots els veïns perquè durant aquests dies passats de l'incendi la gent s'ha comportat molt bé, ha hagut molt de civisme i col·laboració, tant de voluntaris com pues, la gent atenent totes les mesures que ens deien des del CECOPI. I ara pues, esperem que també siga així de cara a l'eclipse. Ja hem tingut alguna reunió de coordinació en el CECOPI, ja hem convocat un CECOPAL municipal. El dia 12 també tindrem un convocat, s'ha fet junta local de seguretat i tot això és per a que pugues disfrutar de tots aquests eventos i macroeventos que tenim preparat, però sempre amb seguretat i sobretot pues, en la prevenció d'incendis que, com has comentat, pues, estem en emergència, fa molta calor i tenim que evitar pues, anar als parcs naturals, més quan ara encara l'incendi, encara que estigui controlat, que és una gran notícia, no està extingit i poden ser foc punts localitzats de microincendis o que deixen treballar als experts en l'extinció i per això necessitem pues, que no ens arrimem als parcs naturals i a les zones on ha estat afectat per l'incendi.
1: A més, esteu bueno, doblement sensibles, no? Degut a tot el que ha passat i bueno, pues, tot el que heu viscut fa apenas una setmana i mitja. Per tant, és una de les zones que es podrà veure l'eclipse oficialment decretat o declarat per la Generalitat, però amb moltíssima precaució, no?, al respecte de l'entorn natural. Doncs, i si ambient es podrà viure des del castell d'Onda amb totes les precaucions i amb totes les mesures de seguretat com i ses ulleres homologades, això sí que és obligat de cara a 12 d'agost. 1.000 assistents en el castell, ja està